0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
3: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
4: Alexa, on Onamar FM.
5: Onamar FM en tuning.

0: Continua actiu l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, on treballen 77 mitjans terrestres dels bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris. En canvi, ja ha quedat estabilitzat el foc de Carme a l'Anoia i s'ha aixecat el confinament a tots els municipis tret d'una urbanització dins el perímetre afectat. Els bombers demanen extremar la prudència per la simultaneïtat dels focs en plena onada de calor. Pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. I el País Valencià sí que està estabilitzat des d'ahir a la tarda. El foc es s'uneix a l'Alt Palància amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 dels 8 morts d'aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Atacat un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz, un projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a la zona, segons el portal nord-americà Axios. I el secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. La líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. El Tribunal d'Apel·lació de París anuncia al migdia si confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas. Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde dirigida per Marc Rossich i amb música de Jordi Cornudella. L'obra es podrà veure fins al 2 d'agost al Teatre Romea en el marc del Festival Grec.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I l'Espanyol acaba d'anunciar i fer oficial ara mateix el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba procedent de l'equip anglès del Burnley.
0: El temps, l'onada de calor continuarà fent pujar avui el termòmetre. S'esperen més valors que superin els 40 graus al terç oest del país i no es descarten valors de fins a 43 graus. En general, s'esperen temperatures però entre els 34 i 38. Marinades actives a primera hora de la tarda i nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat.
1: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
7: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
6: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo.
8: Solo éxitos.
9: Solo éxitos en la radio número 1 del verano.
8: Una Mar FM.
10: Una Mar FM.

0: de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. ¿Tu fachada presenta humedades o grietas? ¿La IT de tu edificio tiene un informe desfavorable? Construfac es la empresa que soluciona los problemas de tu comunidad. 20 años en el sector. Rehabilitación de fachadas, impermeabilización de terrazas, aislamientos térmicos, patio de luces, barandillas de acero inoxidable, reformas integral de pisos. Construfac te ayuda a obtener la financiación para tu comunidad de vecinos. No lo pienses más. Exposición de baños y cocinas en la calle Mar Aradeu de Lorda 32 en Badalona. Teléfono 696-01-5432 o entra en construfac.com. Parqueix t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Porque ahora encuentro uno mucho mejor.
2: Lo más de hoy
3: y lo mejor de
2: ayer.
4: Una Mar FM.

Quina cançó més dolça, quina cançó més bonica, aquesta I Knew What I Knew You, de l'estadounidenca Taylor Swift. Una de les estrelles actuals de la música, posant-li veu i música, posant-li veu i so a la banda sonora de la pel·lícula Toy Story 5. I des d'on Amare Faima continuem amb Medusa, amb Meme Clan i el seu souvenir, i abans Cora, perduts, tu i jo.

0: Paradise.
1: Yo, hey, check this out.
2: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

Fantàstic, com sempre, aquesta cançó d'Antoni Herbe, que bé que sona aquest èxit, i des del 88.0 de la FM en tenim més de cançons. Una ben preparada ara, tot seguit, perquè ballis una estoneta, i a més festiu. És la col·laboració entre els Tiets i Estopa, el seu tema titulat Camila. Passen 6 minuts de les 11 en punt d'aquest 7 de juliol, d'aquest dimarts.

0: Este verano, Una Mar FM.
1: Doncs sí, passen 9 minuts ara de les 11 del matí, com ja hem comentat fa una estoneta. Avui tenim la presència als nostres estudis, als estudis d'Ona Mar FM, a la senyora Pilar Díaz, que és delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona. I li donem el bon dia ja, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Aquí estem, senyora Díaz. Ens agradaria començar preguntant-li, que segurament és una pregunta que es fa molta gent també qui ens escolta, quin és el paper, quines són les funcions d'una delegada de govern, en aquest cas a Barcelona, de la Generalitat?
2: Doncs les funcions són diverses, però es podrien resumir en que connectem el govern amb el territori, amb els municipis, amb els barris, perquè les solucions i aquelles decisions que es prenen en el Consell Executiu, que es prenen cada dimarts, puguin arribar més ràpid i de millor manera a convertir-se en una realitat, i sobretot que puguin impactar d'una manera més ràpida en la vida diària dels veïns i de les veïnes. Aquesta és una de les funcions. Després, sobretot, tots també una funció de coordinació dels serveis territorials, de tots els departaments, i com diu la denominació, com és una delegació territorial, doncs això és aquesta connexió que és important, d'empreses, d'agents, d'entitats, d'associacions, i especialment també doncs amb els ajuntaments. Tenim una interlocució molt directa amb els alcaldes i alcaldesses dels 126 municipis de la vegueria per poder connectar-nos govern amb el que passa en el carrer dia a dia i en fer doncs que aquesta vida sigui millor.
1: I aquestes han de ser bones relacions, encara que sempre hi ha alguna que deu ser una mica complicada, no? Potser?
2: Són bones relacions. A més, jo crec que forma part d'una de les funcions. Jo crec que no m'ho vaig llegir bé, però l'última devia ser bones relacions. Sí, no? A banda de la broma, sí, hem de tenir, només faltaria, no? Amb la màxima lleialtat institucional i amb la màxima cordialitat, amb independència de la formació política que pugui representar, si parlem d'alcaldes o alcaldesses, perquè tenim diversos, com podem imaginar, són els alcaldes i alcaldesses que han volgut els ciutadans i ciutadanes, els veïns i veïnes. I, per tant, la nostra obligació és entendre'ns i fer que tot funcioni bé i que puguem millorar la vida dels veïns i veïnes. Els municipis, alcaldes i alcaldesses, des del seu paper institucional en l'àmbit local i el nostre doncs, representant al govern de la Generalitat.
1: A més, vostè s'especialitza en l'àrea de transició digital.

0: penso que ens ajuda a poder ser millors i a poder fer les coses amb més facilitat, però també és veritat que comporta tota una sèrie d'amenaces que hem d'estar molt vigilants, molt vigilants, però això no vol dir que en aquest moment doncs, desterrem la tecnologia que ens proporciona, no només a la feina, també a la vida i en el lleure, en l'oci, en tots els espais ens proporciona poder millorar-nos com a societat i com a col·lectiu.
1: Sí, la tecnologia, mira, ara que estem en una emissora de ràdio, ens ha canviat també la forma de treballar. Antigament nosaltres quan posàvem cançons en vinils o en CDs i ara tot ho fa un ordinador, però a vegades de tant en tant ens deixa una mica penjats i llavors passa el que passa. Doncs mira, la senyora Díaz ha vingut als estudis d'Ona Mar FM, però també ha vingut aquí al barri de Llefià perquè ha volgut conèixer en persona aquesta famosa, i dic ja, sí, sí, famosa pista de futbol sala, la pista verda aquesta, la que nosaltres també a vegades anomenàvem la gàbia, per la forma que té, que està engaviada. Jo, de fet, havia, quan era petitet, havia jugat moltes vegades en aquesta pista, als anys 80, i ella ha vingut perquè s'ha fet molt coneguda aquesta pista de futbol sala per un anunci, per un spot del Mundial de Futbol, però també havia sigut l'escenari d'alguns anuncis també de l'Eurolliga de bàsquet o de l'última temporada de la Lliga de Futbol Professional. No sé què li ha semblat la pista, senyora Díaz.
0: Doncs una pista tan urbana i tan envoltada d'edificis on viuen veïns i veïnes, edificis que no són petits, que són alts, doncs m'ha semblat molt al·lucinant,
1: sí, per dir-ho. Per això té aquest punt d'especial, per això potser és escollida, no?, tantes, sí, sí, vegades. I què pot representar per Catalunya, i en especial per un barri humil i de gent treballadora, que aquesta pista sigui escollida a nivell o en àmbit internacional?
0: Bueno, doncs també com altres coses que han passat per aquí en aquest moment, de la visita del Papa, el tour que acaba de marxar cap a Les Angles, i també tenim una pista que en aquest moment s'ha tornat o representa el que són els barris aquí a casa nostra i que s'ha tornat en un anunci viral i l'ha vist tothom. Jo, per posar un petit antecedent, jo al final també he pujat en un barri que és com molt obrer, com aquest, el barri de Llefià, que és el barri de la Florida, de l'Hospitalet. I llavors, quan vinc a aquests espais, per veure el que significa, no?, l'ànima, tot el que passa, en aquest moment molt tranquil·leta. Però normalment m'imagino que en els moments d'obertura deuen passar per aquí nens, nenes, i no tant nens i tant nenes a jugar, i crec que és molt important. L'esport també és una font d'equació social per a les persones, per als barris. Sé de les dificultats, de vegades, de trobar aquest punt d'equilibri, no? Mm-hmm. Entre el que significa això, l'esport, el suar la samarreta, el que tinguem els nens i nenes, els adolescents i el jovent fent aquí esport, però també, doncs, la necessitat de descans dels veïns i veïnes. Sé que s'ha de trobar aquest punt d'equilibri, però veure una pista que, ho he de dir, és singular. Normalment pistes d'aquestes característiques són pistes municipals i que es troben en un altre espai. Aquesta no. Aquesta està, doncs, amb aquesta pantalla que deia abans, està envoltada d'aquests edificis on, bueno, vibra tot una mica, no? Llavors m'ha encantat poder veure que s'ha tornat referent en el planeta.
1: I ha esmentat la delegada del govern el Tour de França, que ha passat també per les nostres contrades i també ha fet via per la zona de Barcelona, per la ciutat de Barcelona, on per cert vam poder veure també l'alcalde Collboni fent sonar les campanes en l'última volta quan havien de pujar fins al castell de Montjuïc. Com influeix un que passi, per exemple, perquè han passat tres etapes per Catalunya i per les zones de Barcelona, una etapa del Tour, una volta tan famosa, tan reconeguda per a la ciutat, què pot representar?
0: Bé, tothom, o les persones aficionades a l'esport i al ciclisme en concret, sabem que el Tour de França és la volta ciclista de tres setmanes per antonomàsia. Mm. Això no se li escapa a ningú. N'hi ha d'altres importants, sabem que el Giro i la Vuelta, però especialment el Tour, no? Mm. El que representa el Tour i l'escaparat, també l'aparador.
1: És que els francesos saben vendre'l bé,
0: sí, el Tour. Sí, sí, tot, no només el Tour, no només el Tour, la resta de coses també. Però en aquest moment, això al final, doncs sí que és veritat que et posa en el planeta, bueno, Barcelona ja hi era, no?, en el planeta des de les Olimpiades i la feina que a continuació s'ha fet, que no ha deixat de caure la presència d'una ciutat que és molt atractiva per moltes persones, que segurament res perfecte en aquest món, però que és molt atractiva per moltes persones, no només des del punt de vista turístic, també des del punt de vista de venir, de residir, de treballar aquí.

0: Però dit això, doncs sí, el fet de tenir el tour, però no ha passat una etapa, ni dos ni tres. És que han tingut le grand départ. És que le grand départ és, bueno, doncs és el sumum, no? O sigui, han sortit d'aquí, es va fer la presentació a la Sagrada Família, que la tenim tan de moda, el dijous de la setmana passada. Bueno, han succeït tota una sèrie de coses. Vam tenir aquesta primera etapa de contrarrellotge d'equips el mateix dissabte, el Tarragona-Barcelona, i ahir sortia de Granollers, que no és ben bé Barcelona. Sortia doncs de la comarca del Vallès Oriental cap a Les Angles, ja la tenim a aquesta prova de ciclisme, la tenim per terres franceses, per França, i la veritat és que és un orgull, perquè ens ha permès també projectar el que és Barcelona capital, però el que és Tarragona, el que és Granollers i el que és cadascun dels municipis per on aquesta prova francesa ha passat per aquí. Per nosaltres és molt important. A més, veníem de la visita del Papa, del que representa en sentit ampli, però sobretot del que representa per Barcelona, com vam poder lluir, com es va beneir també la Torre de Jesús, com ens hem convertit doncs, en aquest moment l'església més alta de tot el món, i crec que si ara li sumem en tan poc temps aquesta organització i aquesta imatge tan preciosa, tant de Barcelona, Barcelona capital, la ciutat, però la resta de municipis per on ha sortit, especialment els tres municipis on ha començat aquestes tres etapes, jo crec que, i ho hem sabut fer, com sempre, els catalans i catalanes, els barcelonins i barcelonines, però els catalans i catalanes ho hem sabut fer des del punt de vista de la seguretat, que és un grandíssim repte, que no cal parlar-ne, però el que es mou entre bambalines és impressionant. Doncs jo crec que ens podem sentir molt orgullosos, i ara, una vegada tancat el tour, ens anem cap a l'eclipse solar.
1: Sí, l'eclipse solar, que és cap a l'agost, no? Això?
0: 12 d'agost.
1: Sí. A veure què tal. Això ja tocarà més cap a la zona de Prades, no? Que la gent anirà molt cap a aquella zona per veure l'eclipse.
0: Sí, així molt fàcil. Sí, una franja que entra de l'Aragó, que passa pel sud de Catalunya i se'n va cap a les Illes Balears, del 100%. Mm. Però no oblidem que, per exemple, doncs aquí en aquesta zona on som ara, es veurà el 99,7%. No és el 100%, però el 99,7%, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. L'eclipse el deixarem cap a l'agost. El que no queda eclipsat és que els pressupostos, per fi, es van aprovar, perquè ha costat, la setmana passada. Això suposo que facilitarà certes inversions a la vegueria. En quines àrees o projectes centren la seva atenció?
0: Bé, jo crec que d'entrada el que hem de posar en valor és l'aprovació dels pressupostos, que dona estabilitat, dona certesa, són els més ambiciosos, perquè venien d'uns pressupostos que déu-n'hi-do de 40.000 milions d'euros l'any 23, que es van aprovar en el govern presidit pel president Aragonès, i en aquest moment, 3 anys després, doncs, s'aproven de nou pressupostos. Això vol dir que a Catalunya hem estat capaços, les diferents forces polítiques que han donat suport, evidentment, no només el govern, que no té majoria absoluta al Parlament, sinó les forces polítiques que en aquell moment van investir fa ara 2 anys, a l'agost farà 2 anys, el president Illa, han estat capaces de posar-se d'acord i dir no podem perdre pistonada. Tenim matisos, tenim diferències, tenim coincidències, però també tenim punts en el que no veiem exactament igual, però en qualsevol cas, en un moment de creixement econòmic, Catalunya no pot perdre això. I això és important, no? Aquesta aprovació de 40 a 49.000, són 9.000 milions, que es diu molt ràpid, però 9.000 milions d'euros més que ens permetrà projectar la Catalunya que volem en la propera dècada. Així fàcil. I ara doncs baixem de seguida, que és el que passa per aquí, no? Però ens permetrà tot això. I per tant és reforçar aquelles polítiques que impacta directament en la ciutadania, en els veïns i veïnes, en l'educació, la salut, la seguretat, que també preocupa molt, el tema de la dependència, drets socials, etc. 3 de cada 4 euros van directament a polítiques que impacten la vida de les persones, que són aquestes que acabo d'enumerar. I a banda de tot això, doncs, per parlar de Badalona, no? En aquest pressupost, ja per l'any 26, el que tenim són 31 milions d'euros d'inversió de tots els que es destinaran a la vegueria a fer inversió, doncs 31 seran per la ciutat de Badalona, doncs, en temes molt importants, com és la projecció dels futurs jutjats, o és també la millora dels 3 teatres que tenim aquí. També hi ha uns centres educatius que formen part la millora, l'ampliació d'aquests centres educatius, algú que, tot i que no el tenim en aquest pressupost, però sí que està projectada en el pla de govern amb una calendarització molt adequada, doncs la seva millora. Bé, i així podrien continuar, però jo crec que no se'ns pot escapar que 31 milions d'euros per aquest exercici, que a més després doncs també s'aniran projectant i ampliant en els futurs exercicis. Tot això és molt important. És d'una certesa al país, tu.
1: Això s'acorda també amb l'Ajuntament en particular, per exemple, amb el de Badalona, aquests 31 milions?
0: A veure... I més que acordar, són competències, hi ha algunes competències que són les municipals i per tant les ha de desenvolupar l'Ajuntament, i altres que són competències de la Generalitat, com és l'àmbit educatiu, si parlem, no? Doncs en l'àmbit educatiu hi havia una reclamació, no només de l'Ajuntament, també de la comunitat educativa, i fins i tot hi ha una reclamació, sinó són acords que venien de lluny. Hi havia un acord en poder millorar uns centres educatius que en aquest moment ja està projectat, que hi ha consignació pressupostària. El que passa és que en el moment que decideixes tirar endavant, sabem, jo crec que ho sabem, i si no ho recordo molt ràpidament, doncs que s'ha de fer el projecte. O sigui, no es decideix fer una obra i demà comença l'obra. Per fer l'obra necessitem un projecte. Llavors ja estem així, no? És un pas darrere de l'altre, i en el moment en què tot això estigui enllestit, que també té el seu calendari, doncs ja entrarà directament la inversió i a fer l'obra. Llavors, això és important, sí. Són... totes aquelles competències de la Generalitat. Novament destaco molt l'àmbit de la salut i l'àmbit de l'educació, perquè això és el dia a dia de les nostres vides, no? Doncs sí, hi ha fins i tot, no? Eren necessitats, eren reptes, eren somnis per part aquí de la ciutadania, que comencen a fer-se realitat gràcies a que tenim pressupostos, finalment.
1: I en l'àmbit del transport públic?
0: Doncs déu-n'hi-do, els que hem donat molt important, perquè sabem que ara un dels principals desafiaments, ara no, ara hi fa uns anys, però ara jo crec que també hi ha l'acord, les ganes i les maneres per posar en solfa Rodalies. Però, clar, no, no, hem d'anomenar-la, tu, no?
1: Aquí hem tocat un tema os, que és un os, el moll de l'os, que el tema de Rodalies li complica molt la vida i l'existència a moltes persones.
0: A moltes persones, efectivament, i s'ha de començar un dia. Saben, jo crec que a ningú no se li escapa que això no es fa de la nit al dia. No es fa de la nit al dia, i que són molts anys de desinversió. Llavors, no ens aturarem. Les raons jo crec que les coneixem, i si ens aturem, doncs no ens dediquem a pensar en el present i en el futur. Anem a pensar en el present i en el futur. En aquest moment s'estan prenent les decisions i també fent les consignacions pressupostàries per resoldre això. Però això no es resol en un dia, ni en una setmana, ni en un mes. Ho sabem, són inversions que porten un període de temps llarg en poder fer-les i poder planificar-les bé, i en això ja s'està. Però, mentrestant, necessitem corredors. I el que sí que s'ha fet és aprovar una partida molt important per poder reforçar corredors amb noves expedicions d'abusos que ens permetin poder reforçar, doncs, el que ara no ens trobem de moment. I en això, doncs, també hi ha un acord amb el món municipal en general, i estem mirant, la vegueria de Barcelona engloba 5 comarques, els dos Vallesos, el Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i en aquest sentit, doncs, s'està parlant amb els municipis, amb els consells comarcals. És veritat que en el cas de Badalona, per exemple, com pot ser Esplugues, que és el on resideixo, és un àmbit també metropolità, doncs bé, doncs aquí hi ha converses, perquè també tenim l'àrea metropolitana de Barcelona, igual doncs que tenim a la Secretaria de Mobilitat. Però, clar, després ens trobem altres municipis en què no hi ha àrea metropolitana i, per tant, tot va directe on ha d'anar, no? Doncs sí, s'han treballat en reforçar els corredors, es coneix quina és la quantitat que s'invertirà, però això és una inversió com molt ràpida. Aquesta no és com Rodalies, que l'has de projectar, que l'has de fer, a més d'una manera, a molta velocitat, però que sabem que els fruits els anirem recollint d'aquí a un temps. En el cas dels busos, no, és una cosa com molt immediata. Són més diners, són més exposicions, són més busos, i comencem a notar també aquesta millora i una percepció molt positiva, una valoració molt positiva per part de les persones usuàries.
1: Ara mateix estem en un moment complicat climatològicament, perquè estem en una altra onada de calor, i recordem que estem a principis de juliol, però és el que ens està tocant viure pel tema del canvi climàtic, que estem en plena onada de calor, i a més també estem en alerta molt elevada per tema de riscos d'incendis forestals. No sé si tenim un pla específic en la zona de la vegueria de Barcelona per aquesta onada de calor i també per aquests riscos d'incendi. Sé que hi havia un incendi a Sant Manat, fins no fa gaire, encara han d'estar estan intentant controlar-lo els serveis, els bombers. No sabem si, no sé si té alguna última hora o si tenim algun pla específic en aquest tema.
0: Bueno, tenim un pla específic per totes les vegueries i per tot el país, per tota Catalunya, i sabíem que en aquest moment, amb aquestes temperatures tan elevades, tot i les pluges, perquè no hem tingut un any dolent des del punt de vista de la pluja, i la setmana passada que visitàvem el Laboratori Agroalimentari de Catalunya ja vam veure que entre una de les seves funcions hi havia aquesta, de poder anar mesurant quines són les condicions i les característiques, els paràmetres en cada moment dels nostres boscos i bé, del nostre entorn, per saber amb aquests paràmetres quina és la possibilitat d'incendi que podem tenir. I és veritat que no estem tan secs, jo crec que se m'entén, no, la frase, com fa 2 anys, però en canvi aquestes temperatures tan elevades que especialment està patint tota la zona occidental d'Europa, no només el nostre país, sinó tota la zona occidental d'Europa, doncs fa que haguem d'extremar la precaució, que és el que aprofito per dir, i ara en parlem de seguida de Setmanat. Hem d'extremar les precaucions, hem de vigilar molt, perquè bueno, estem en un moment en què el perill el tenim. Aprofito també per poder agrair i felicitar la superfeina ben feta dels professionals en tots els sentits, començar pels bombers, però també agents rurals, ADF, policies locals i guàrdies urbanes, persones voluntàries, etc, totes aquestes persones que ens ajuden. I quina és l'última hora de setmana? Doncs efectivament, ahir cap al, bueno, al migdia, cap a les 3 de la tarda, van conèixer que s'iniciava aquest foc, es va haver de confinar una sèrie de nuclis de poblacions poblacionals, tant a Setmanat com a Caldes de Montbui, com una zona també de Castellar del Vallès. No podem dir que l'incendi està completament controlat, tot i que perquè encara cal tancar un dels flancs d'aquest incendi, per tant, doncs jo diria molta prudència, es continua treballant, esperem que no s'està propagant, però torno a dir, no està tancat del tot, i hem d'anar en compte, perquè de vegades un canvi de condicions, un canvi de vent, qualsevol altre element pot fer que aquests focus que veiem incandescents, doncs no torni una altra vegada a revifar.
1: I segons les previsions que tenen, l'estiu serà així de complicat? Tot el que ens queda, que és bastant?
0: Doncs jo crec que les notícies, en aquest cas, jo que sóc ultraoptimista en general, doncs no poden ser molt optimistes, però bé, jo crec que una bona part d'aquestes precaucions és a les nostres mans. Nosaltres al final hem de fer tot el que està a les nostres mans. Ara parlo com a ciutadans, no? Com a veïns i veïnes. I d'una altra, doncs, tenim els professionals en aquest moment en estat de màxima alerta. Pensem que ja van començar la darrera setmana de juny. Ara ja som a... crec que som 8, no? 8 de juliol.
1: 7.
0: O 7, encara.
1: Sí,
0: que
1: avui
0: no? Sant Fermín.
1: Sí,
0: Sant Fermín.
1: Sí, sí.
0: Doncs felicitats a tota la gent de Navarra i de Pamplona especialment. Doncs com deia, no? Estan treballant ara ja des de fa unes setmanes amb màxima alerta. Ahir teníem 4 incendis, si no em descompto d'alguna cosa més petita, 4 incendis importants, un especialment el de Setmanat al nostre territori. I sí, sí, treballant amb un pla molt ben treballat. Tenim a més amb la consellera Parlon al capdavant. Vam veure que ahir es trobava en el centre d'operacions de bombers seguint aquests focs, que al cap de setmana van tenir també a la zona de les Gavarres, que finalment s'ha pogut controlar, però també continuen molt atents i molt pendents de que no es revifi res, i amb un nombre importantíssim d'hectàrees cremades.
1: Doncs haurem de deixar aquí amb la senyora Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, però jo sé que ella té una petició especial, perquè ha dit, escolta, ja que vinc aquí a una ràdio musical, doncs què més que demanar una cançoneta? I no sé si té alguna per aquí.
0: Bueno, a mi m'agrada molt la música i m'acompanya des de petita quan estudiava, em continua acompanyant a molta de les coses que fem. Jo crec que la música de vegada també defineix el que som, com som i el que ens agrada.
1: Sí.
0: I jo no puc entendre la vida sense el mar i sense la música. I la música, bueno, podria demanar tantes coses. Primer havia pensat que ja que som al Mundial i ahir va guanyar la selecció, doncs la cançó del Mundial, no?, que és la Shakira, però segurament és més complicat poder trobar-la igual. Doncs jo que amb alguna de la Shakira ja em conformaria, doncs, de les últimes que té.
1: Doncs bé, tenim una que es diu Algo Tu, que canta amb el Bele, i és mogudeta també. Tant se val és Shakira, amb ella ballarem, amb ella ens mourem i amb ella acomiadarem a la senyora Pilar Díaz, que és delegada del Govern de la Generalitat de Barcelona. I mira, aquí li dediquem també també aquesta cançó de la Shakira. Espero que la gaudeixi.
0: Molt bé, un plaer i fins a la propera.
1: Moltes gràcies.

0: Més d'un centenar de municipis de 18 comarques en situació de màxim risc d'incendi. Dels focs actius preocupa la potencialitat de l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, molt inestable i atiat per la marinada. En canvi, els bombers han pogut estabilitzar el foc de Carme, l'Anoia, i s'ha pogut aixecar el confinament de la zona. I els pagesos reivindiquen que la seva feina és clau en la prevenció i extinció d'aquests incendis. Des del sector es reclama a les autoritats facilitats administratives per poder tenir cura del territori. Segon Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 dels 8 morts d'aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons. Els socis de l'Aliança anuncien avui acords multimilionaris per la compra de més armament abans de l'arribada de Donald Trump a Turquia per la cimera anual de l'Aliança Atlàntica. Una vintena de persones ferides en un doble atemptat a Damasc, a Síria, en plena visita del president francès Emmanuel Macron, la primera d'un líder europeu. Les bombes no han afectat l'agenda del líder francès, que s'ha reunit amb el seu homòleg sirià, Ahmed al-Sharaa. I ataca un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz. El projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs en aquesta zona, segons el portal nord-americà Axios. Detenen dues persones a Reus, al Baix Camp, acusades de robar bicicletes d'alta gamma arreu del país. Un d'ells es feia passar per ciclista i feia ruta fins que aconseguia que un altre li deixés provar la seva bicicleta, amb la qual fugia. Els imputen almenys 8 robatoris per un valor superior als 50.000 euros. Només un de cada 4 mestres i professors destinen al juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió, que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita amb el llibre en català es celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir".
1: Esports.
2: Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina, Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica després de guanyar Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. L'Espanyol fa oficial la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta de lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanquiblau presenta a aquesta hora, del migdia, Àlex Calatrava. I Tadej Pogacar surt aquest migdia com a líder a la quarta etapa del Tour de França, entre Carcassona i Foix, amb 4 ports de muntanya, tots d'aquests de segona categoria.
0: I el temps, l'onada de calor pren força amb màximes de 40 graus a moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada i no es descarta algun ruixat puntual i amb tempestes al Pirineu.
1: 3CAT Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
6: Problemas que me encantan, pero ¿cuántos te lo han dicho?
7: Solo éxitos.
5: Los números uno de siempre.
8: Y los temazos que más suenan ahora.
9: Yo que

Ai, la vitamina de l'amor. Ens arriba amb força aquesta cançó de Mama Duixa amb alegria, que és el que ens fa falta. La música no s'acaba mai i en tenim més d'èxit per aquí, en Florida. I George Kay amb el seu In My Mind, que sona així de bé des de la teva sintonia preferida. Així que connecta't o sintonitza'ns

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundi Auto.
2: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
3: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
4: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993. Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.

d'un cantó, en algun lugar, una de les seves boníssimes cançons i una de les cançons que t'oferim des d'aquí com aquesta, que a continuació ens arriba per fer-nos moure els Vigaflowers.

Aquesta cançó es titula Boy You Told Me. És la nova de Felix Jaén, però és una versió d'un clàssic de Diana Ross, la grandíssima Diana Ross, titulat Upside Down. I d'aquesta manera, des d'Ona Man FM, ens quedem amb més èxits. Mira, fixa't tu, també tenim una altra versió més. Aquesta, dels grans hits de Backstreet Boys, Everybody. Everybody.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Una Mar FM.

0: teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Petita llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: On Amar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: Excuse me. How can I get to the center of Barcelona?
2: Barcelona? Sí. Com es deia això? Yes. You go metro.
3: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993. Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.